0: vai Gurti que volta, vai Gurti que volta, vai Gurti que volta. Vahe Guru Ji ka Khalsa, Vahe Guru Ji ki Fateh.
1: ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਵੜਿਆ।